Spend a lot of

0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: He rebuscat entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu i

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Nim es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

i per mi.

flotant entremig dels records i flotant buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten.

Si fos l'última bala, ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que vull

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Operador de grua en POP, assessorament financer, personal administratiu, venda per a botiga de roba de casa, electricista enllumenat públic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

0: sabes, aquí estoy de medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Temps avorrit, ara.
2: Sí, pràcticament igual que el d'ahir, quan ja fa dies que tenim molt avorrit. Calor, pols en suspensió, temperatures altes, hi ha algun núvol prim avui, poca cosa, i per la visibilitat es veu una mica retallada el que és el Cabrerès i para de comptar. Temperatures altes, el que és a muntanya sobretot, tenim, per exemple, el que és el Brull, en la mínima ha estat de 25,6, que és un lidó. També el que és el Munt de Sant Agustí amb 24,3, cap a Tavertet també 24,3, a dalt Bellmunt 24,2, Sobremunt 24,1, una de les Guilleries amb 23,7, o també Lluçà amb 23,7. Les més fresquetes, com sempre, cap a Camprodon, allà 14 de mínima, a Baix i Bojons, Sant Sadurní de Sosmors en 14,9, Rupit en 15,4. A partir d'aquí, doncs, temperatures amunt. Les mínimes de Vic ha estat de 19,4, hem fregat la nit tropical, i les màximes ahir, doncs, entre els 36,2 a Vic o 37,2, per exemple, a Torelló.
1: I els propers dies, cap canvi?
2: Sí, algun canvi demà a la tarda podríem tenir algun ruixat, no sabem on, serà allò que dic sempre una loteria, però sí que hi ha possibilitats doncs, de que demà a la tarda hi hagi algun ruixat. El que és temperatures, doncs, toquem sostre entre avui i demà. Les màximes avui 38-39 graus, un poden fregar els 40, i demà dijous es quedarem també si fa o no fa amb 30-38, 37-38, 38 graus. Tendència a baixar una mica, molt poca cosa, a partir de divendres. Es quedaríem entre 35-36 graus, i que es manté si fa o no fa. Possibilitats de ruixats, doncs, demà a la tarda, i diumenge i dilluns també a les tardes podria doncs, caure algun ruixat. Veurem què passa. De moment, el que és avui, es manté doncs, aquesta entrada d'aire càlid, serà el punt més fort entre avui i demà, sobretot avui.
1: I el pitjor són aquestes nits tropicals, no?, els punts més alts.
2: Sí, a més es van acumulant, va pujant la temperatura, cada vegada i cada dia és més alta, doncs les nits refresca molt poc. Ahir encara va fer una mica de vent, però res, no, és que no baixen, ni baixaran aquests dies. A partir del 17 baixen una mica les temperatures, però tampoc es notarà massa.
1: Doncs ens quedem amb això, calor i calor.
2: Sí, el protagonista, el sol.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

vagis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Operador de grua amb POP, assessorament financer, personal administratiu, venda per a botiga de roba de casa, electricista enllumenat públic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

Fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi. Per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per a la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posada en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Ara que estem sentats tots junts a mitjanit, briseta vora mar, records de l'Estartit. Recordes els matins quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

Ràdio Vic, fes la teva.

0: ara sí, Eduard.
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

M'agrada anar descalç amb les sabates a la mà, les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar, parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà, quan ve la inspiració i és com que tot em fa il·lusió.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
0: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins a l'Ajuntament de Vic. Tenim la sort de que l'alcalde ha tingut un foradet per rebre'ns a l'Albert.

0: És un plaer, com sempre, i si no el tenim, el fem per rebre doncs una entrevista, doncs sempre s'agraeix i és benvingut a la feina que feu des del món periodístic.
1: Albert Castells fa 3 anys ja, que és alcalde de Vic, ens vas convocar als mitjans a una roda de premsa, no?, per explicar una mica aquests 3 anys davant de la gent, aquests 3 anys. Com els expliques? Que és com els has viscut tu?
0: Bé, els he viscut intensament, han passat volant, eh? Realment 3 anys, quan vius intensament, desvius doncs per la feina, que faig amb molta il·lusió i passió, i conjuntament amb tot l'equip, eh? Amb la sort de tenir un gran equip també de regidors, i tots plegats doncs hi posem moltes hores, molta il·lusió, crec que és el que ens toca, eh? Perquè crec que això és una feina temporal que ens hem d'agafar doncs a la política, això, eh? Com una feina temporal, un pas, uns anys pel servei públic. I per tant, amb aquesta intensitat, no, ha passat molt ràpid, ha sigut un vist i no vist. Però bé, molt satisfet d'aquests 3 anys, perquè hem fet molta feina, i es veuen els fruits, eh? A vegades no te'n dones compte, però quan mires enrere i compares doncs l'àrea de serveis, per exemple, o tantes altres àrees, tota la feina feta, doncs et sents orgullós de la feina. I també molt conscient de tot el que queda per fer, sobretot això, no? Perquè quan trepitges el carrer cada dia, parles amb gent cada dia, i quan estàs tantes i tantes hores a Vic, caps de setmanes i festius i laborables, i parles amb tothom qui treballa o viu a la ciutat, t'adones de tot el que falta per fer, de tots els reptes. I aquí també doncs, aquest sentiment sempre de ganes de fer molt més, no? En matèria de civisme, per exemple, i de seguretat. Això és la gran assignatura pendent. Hem fet molta feina, tenim resultats i tenim fruits, però estem molt lluny de l'òptim, no? Per tant, ja ho vaig explicar en aquest balanç dels 3 anys, crec que vam treure pit de la feina feta, de molta feina feta i ben feta, però també fer autocrítica de tot el que ens queda pendent de resoldre com a societat. La ciutat de Vic, en les últimes dècades, havia viscut de manera molt, molt més tranquil·la i molt més pausada i relaxada, i en canvi ara doncs, tenim, evidentment, doncs, un repte encara de tornar als anys que bons, no? També hem de recordar que els anys 80 van ser molt difícils, en matèria de seguretat i de civisme, però bé, es va superar aquella etapa i ara doncs, ens cal treballar molt més encara. Hi som i hem fet molta feina, però estem lluny d'aquest òptim i aquí doncs, conscients que queda molta feina per fer.
1: Has tret una paraula important, no?, que és servei públic. Això avui dia la gent, a peu de carrer, moltes vegades, no?, ho critica de que els polítics a última hora van a buscar-se un sou. Tot i que deies que era una feina temporal, perquè hi ha hagut èpoques, i inclús hi ha ajuntaments, lògicament depèn de les dimensions, on tot aquest tema és voluntari, no? Com es combina o com es justifica, si és que s'ha de justificar això?
0: No, jo crec que hem de fer autocrítica. Hi ha molts polítics que han viscut de la política des de joves i en continuen vivint, i van passant dècades i continuen fent de polítics. Llavors això, clar, és una altra cosa, però jo tinc la sort doncs, de no haver militat cap partit polític fins l'any 19 i haver entrat de regidor, i el meu equip doncs, crec que complim tots aquesta condició. Llavors hi ha molta gent en política, també als pobles, als ciutats, també als parlaments, eh?, que hi són de passada i que hi són dedicant uns anys de la seva vida al servei públic. I això ho hem de posar molt en valor. Jo recomanaria a tothom que ho fes, perquè hi ha moltíssima gent en política molt honesta, molt treballadora, que dedica la seva vida personal perquè se'n ressenten les persones properes, pares, fills, el teu entorn pateix doncs, aquesta exposició pública, i per tant és una feina amb molta dedicació, moltes hores i moltes renúncies personals. I l'hem de posar en valor com les persones que es posen davant d'un club esportiu, d'una associació de pares i mares o de famílies d'escoles o d'entitats de veïns. Hi ha moltes persones que més enllà de la política també es posen al capdavant de clubs i d'entitats i que també els hi passa el mateix. Reben crítiques, pressions, també doncs, acusacions diverses i en canvi ells saben que es dediquen moltíssimes hores a fer-ho el màxim de bé que saben per al club, per l'entitat o per l'associació de veïns. Per tant, estem en el mateix rol de coses. Sembla que vivim uns temps que això, tot això estigui desprestigiat i que tothom cau en la crítica fàcil, però poca gent fa el pas de posar-se al davant dels projectes. Per tant, crec que vivim una crisi també com a societat en aquest sentit i hem de reivindicar la bona feina que fan tantes i tantes persones en política o en el teixit associatiu. I escolti, qui tingui cosa a criticar, que critiqui, però constructivament, de manera constructiva, i que passi, que faci un pas endavant i que es posi al capdavant d'aquesta d'aquests llocs, perquè fa falta per tirar endavant la societat que hi hagi això, aquesta part de voluntariat, perquè evidentment l'Ajuntament de Vic són sous, i són sous dignes, però també hi ha molta part de compromís que va més enllà del sou. Per tant, jo convido tothom a fer passos endavant i a implicar-se al nivell que sigui en la vida en societat, perquè la societat ho requereix. Tenim molts reptes per davant i més que mai ens calen persones compromeses a tots nivells.
1: Tot això que expliques és cert, no? És evident també que en el paper d'alcalde especialment no ho ets 8 hores al dia, sinó que són 24 hores al dia, no? Però aquest paper que apuntaves em sembla bàsic avui dia, no? Que és el fet de reclamar també la participació de la gent a la vida pública, a la vida social, no? I això cada vegada costa més. Amb totes les entitats ho veiem, no? El voluntariat és escàs i hem de fer esforços constantment per aconseguir que la gent participi.
0: Sí, sí, jo crec que vivim una mica una crisi de sistema en molts aspectes, i amb aquestes xarxes que no ens ajuden, tothom s'atreveix a insultar, a criticar i a desmuntar qualsevol persona que estigui al capdavant d'un projecte. També és veritat que llavors a la vida real, dia a dia, hi ha un altre món. Jo també voldria posar en valor que vivim tan immersos aquí enganxats en el telèfon que a vegades no sabem valorar la globalitat de la realitat, pel carrer, a la vida presencial i física, sols percebre molt més l'agraïment, les persones que t'agraeixen la feina, i per tant jo crec que també ens cal relativitzar-ho tot. Però és veritat que vivim una societat molt accelerada, tothom té molta feina, tothom cau sovint o caiem en l'individualisme, no? En el propi egoisme, i aquest país l'hem fet, les grans coses les hem fet precisament, a Catalunya n'és un exemple perfecte, amb aquest plus de servei públic i de voluntariat. També moltes coses, no hem tingut un estat, Catalunya no ha tingut un estat a darrere, unes administracions fortes amb diners, i per tant Catalunya s'ha fet a si mateixa, tant des del punt de vista del botiguer, l'empresari, la petita empresa, com també tot el teixit associatiu. Tot s'ha fet a base de moltes hores d'estima i d'amor per un projecte o pel propi país. Per tant, això ho hem de posar en valor i ho hem de reivindicar, i no ho podem perdre. Hem de fer que les noves generacions s'impliquin i creguin en la cultura de l'esforç, en què les coses costen molt i que s'hi ha de posar un plus de dedicació si vols que els projectes tirin endavant.
1: Ara, mentre t'esperava, he fullejat una mica aquest pla de barris, no? Que heu presentat, doncs, fa uns mesos. També ara hi ha aquest document en format diari que esteu repartint a tot arreu. Clar, la participació dels ciutadans és una cosa que reclameu, tant tu com tots els partits, no? Però s'intueix molt difícil. Hi ha tantes organitzacions i taules i xarxes i... Clar, això pot ser també una mica de frepa pel ciutadà de peu, que a vegades l'únic que vol és comentar un tema. Hi ha aquesta facilitat també de parlar, de participar, de ser-hi, sense utilitzar tots aquests, a vegades, entrebancs, no?
0: Sí, sí, realment el que expliques és un repte, perquè jo em trobo com a alcalde. A vegades acabes participant en moltes taules i molts fòrums de debat i acabes trobant les mateixes persones implicades participant en moltes coses, que està molt bé, però per contra, doncs, un vol, surts de la teva zona o forces anar a fer un passeig per un barri, entrar en uns comerços i descobreixes gent que no has vist mai, no? La ciutat de Vic som 50.000 i per tant ja, això ja passa molt, abans ens coneixíem tots, ara ja no tant, no? I llavors a la que et forces a sortir dels cercles establerts et trobes persones, veïns, veïnes que tenen coses a dir, opinions molt interessants i que no les has trobat abans. Per tant, jo crec que és un repte que tenim com a societat, de com impliquem a tota la ciutadania, no? Probablement aquí les eines digitals ens poden ajudar. Segurament hem de treballar, ja hi estem treballant des de l'Ajuntament, i hauríem d'explorar encara molt més. Probablement hauríem de poder fer consultes d'opinió molt més freqüentment per copsar l'opinió real. A vegades ens deixem emportar perquè hi ha un grup de persones molt actiu que critica una decisió de l'Ajuntament, per exemple, o que proposa una cosa, per exemple, fer un carril bici. Doncs hi ha gent que fa molt soroll, que vol un carril bici per un carrer o per un altre, però no sabem l'opinió real, no? I costa molt copsar-la a vegades. Ni que convoquis una associació de veïns, a vegades venen 60-70 veïns d'un barri que n'hi ha 11.000. Aquella mostra representativa, 60 veïns d'11.000, segurament no, no? Per tant, bueno, potser les eines digitals aquí ens poden ajudar en determinats moments a posar el termòmetre, no? Què vol la ciutadania? Està contenta amb aquesta decisió, amb aquesta altra? Evidentment no podrem fer polítiques al gust de tothom, això és impossible. Quan governes has de prendre decisions i has de fer-ho doncs, el que creguis millor, però clar, com a governant i com a demòcrata, a vegades interessaria tenir aquest termòmetre ben, ben precís de dir, escolta, jo estic segur que una majoria del barri vol això, per tant, doncs tirem per aquí, no? Bé, per tant, és un repte, com fem una participació real. És veritat que en democràcia cada 4 anys ja hi és la participació real, però entre els 4 anys, entre mandat i mandat, estaria bé doncs, tenir cada vegada més eines de participació real, de copsiar doncs, les opinions per anar posant el termòmetre a la ciutat de com està la, no, l'acció de govern i com es percep per la ciutadania.
1: Hi ha un tema que són les eines, no? Les eines i la dotació econòmica. Aquests dies també repassava el percentatge a nivell estatal, no? Que es destina bàsicament al món social, a prestacions, igual, des de les pensions, a l'atur, a salut, a educació. Això és, són dues terceres parts dels diners que recapta, és moltíssim, no? Això en els ajuntaments, en l'entorn més social, quina part hi ha? I sobretot, no? Quina part penses que s'hauria de poder administrar des dels ajuntaments, que no arriba?
0: Sí, d'entrada, comencem per aquest final. Jo crec que l'administració local ha de ser la clau de futur. Les administracions han de confiar més en els ajuntaments, almenys en els que ja tenim estructura tècnica. Jo entenc que ajuntaments molt petits, on no hi hagi una estructura, clar, de legals i molts diners, si no tenen capacitat d'administrar-los perquè l'alcalde no té ningú que l'ajudi, evidentment no, això no és possible. No? S'han d'estudiar en aquests casos maneres de fer-ho a través dels consells comarcals, segurament, però els ajuntaments que ja tenim una estructura i capacitat de gestió, se'ns hauria de delegar molt més poder i molta més capacitat, perquè nosaltres, per exemple, ara s'està intentant amb la llei de dependència, nosaltres coneixem les famílies una per una, les que tenen un familiar, podem visitar-les personalment, trucar-les, com està una persona cada dia quan s'ha llevat, si hi ha un cas crític, no? Per tant, podríem arribar a donar una dependència des de l'Ajuntament pràcticament immediata. La Generalitat hi està un any i mig, o dos. Quants casos coneixem de persones que s'han anat, que ja no hi són i que ha arribat el reconeixement de la dependència un cop s'ha mort, no?, el familiar. Per tant, hem de confiar en l'administració local si volem una administració propera. I, evidentment, les polítiques socials, ja en fem moltes, en el cas de Vic, recentment vam fer una ressò, no?, pràcticament 200 professionals, si mirem l'àrea de les persones, eh?, de l'ordre de 170-180 persones, de l'Ajuntament, de l'ordre de més de 20 milions d'euros de pressupost. Vull dir que a vegades diuen els ajuts de la gent que cau en la pobresa són una petita part de les polítiques socials. Tenim moltes altres línies i d'ajudes a les persones grans o totes les polítiques per la gent gran, que és per benestar de tots, són molt importants. A l'Ajuntament en tenim moltes, per tant aquestes les hem de posar en valor. Al final, què esperem de l'administració de l'Ajuntament? Que ens faciliti la vida, que ens permeti viure millor a la ciutat on vivim. Per tant, les polítiques de benestar i família de l'Ajuntament són moltes i molt diverses, eh? Tenim programes de gimnàstica, tenim tallers de memòria, tenim la mateixa Universitat de la Gent Gran, tenim moltes activitats no? per les persones jubilades, que avui dia són joves, són la nova joventut, no? I per tant tenim una esperança de vida molt alta, per sort, i que va creixent cada any. Per tant, cada vegada som més gent gran a la ciutat. Per tant, totes les polítiques d'atenció a les persones grans, que també en tenim de rehabilitació d'habitatges, per adaptar banys, per fer dutxes a nivell accessibilitat, ascensors, etc. Per tant, totes aquestes polítiques són una part molt important de les polítiques municipals i les hem de continuar fent i reforçant. Ara començarem uns pisos amb serveis a Santa Creu amb 1 milió d'euros aportat per l'Ajuntament de Vic i gairebé 2 milions més aportats pel Consorci Hospitalari de Vic i Hospital de Santa Creu. Aquests 21 pisos primers o 21 llits en aquests 17 pisos que farem doncs també són una necessitat per persones que potser ja no, a casa seu ha quedat molt gran i poc accessible i prefereixen viure en un piset petit, autònom, en una comunitat on hi haurà uns serveis per sentir-se més acompanyat. Per tant, aquestes polítiques d'habitatge per trobar la manera de poder viure bé de manera autònoma en un pis doncs, de lloguer, doncs també són necessàries. Per tant, tot això són polítiques socials de proximitat fetes a mida del que necessita Vic, i això ho hem de reforçar molt més encara els propers anys.
1: Tot això que estàs explicant, Albert, i que és evident, no?, que hi hauria d'haver aquesta percepció en altres entitats, o sigui, en altres organismes, en altres administracions, i és això, estan sentint aquestes propostes, d'alguna manera al món local podeu fer pressió perquè això sigui així?
0: En fem molta, i una de les parts de la feina d'alcalde és això, anar-se a queixar a Barcelona i a Madrid, que hi vaig sempre que puc, i hem d'anar-hi encara més. Jo crec que la Generalitat té moltes assignatures pendents, el govern de la Generalitat està asfixiat econòmicament, els impostos se'n van a Madrid i no tornen, això es nota molt, Catalunya no té els diners que necessita i els ciutadans no perceben els serveis pels impostos que paguen. Això s'ha dit molt i s'ha de repetir, denunciar. És injust que els pensionistes catalans o els autònoms, els treballadors assalariats o els joves, doncs no tinguin el que es mereixen pel nivell d'impostos que paguem. Això és una injustícia i això es nota molt. Però més enllà d'això, llavors ja que amb els recursos que tenim ho podríem fer molt millor. Això també és veritat. Hi ha moltes partides, i he posat l'exemple de la llei de la dependència, és un clàssic, en trobaríem d'altres. No pot ser que l'administració estigui 2 anys per reconèixer una dependència i per tant aquests diners hi són. O quan val això? Quan val aquest expedient durant mesos i mesos i mesos encallat de taula en taula una administració amb uns funcionaris públics? Doncs si això és ineficient, això val molts diners, la ineficiència. Un procés que el podríem fer en pocs dies o en un mes, si triga un any i mig o dos, quan ens ha costat aquell expedient allà sobre aquella taula. Per tant, amb els mateixos recursos que tenim podríem fer la feina molt més eficient, i jo crec que la Generalitat té l'assignatura pendent de confiar molt més en els ajuntaments. Això no està passant encara amb el grau que hauria de passar.
1: Hem fet un repàs polític molt interessant, no? Però el que també voldríem recordar, no?, és que fa pocs dies hi va haver la Festa Major. Ha anat tot bé, tot i que es va suspendre, no?, el Castell de Focs.
0: Sí, estem molt contents, evidentment, per aquesta última cosa, no?, perquè ha sigut el motiu de la solidaritat amb el país. Jo crec que tothom ho ha entès, és a dir, no podíem... L'altre dia es va encendre un prat aquí al Sucre i un camió de bombers va haver d'anar a actuar, no? Per tant, no podíem arriscar-nos a haver de tenir un camió de bombers a dins a Vic amb uns marges o aquí vora un camp proper a Vic quan els camions de bombers han d'estar on hi ha un gran incendi salvant persones i vides humanes. Per tant, a banda d'aquesta anècdota, perquè ja el farem, el Castell de Foc, ja trobarem una data per fer-lo, a banda d'aquesta anècdota estem molt contents i satisfets de la Festa Major perquè ha sigut un èxit de participació amb molta gent a tots els actes. I per tant, aquest volum de persones, que també aquest any hem tingut el regal del pas del Tour de França, que també va ser un èxit i un aparador a nivell mundial de la ciutat, ens van veure a tot el món, en especial doncs, a la televisió francesa, però també a tot el món, doncs es va poder veure el nostre patrimoni, la nostra ciutat, el nostre comerç, la nostra gastronomia, la cultura popular. Per tant, hem sigut un aparador del món, però i els actes més en clau biguetana de Festa Major més tradicionals doncs també han sigut un èxit de participació i a grans trets de civisme també, perquè segur que hi han hagut casos i podríem ara repassar petites coses, però si contem els milers de persones que hi ha hagut al carrer i tots els actes que hi ha hagut, si fem un còmput global, diguéssim que ha sigut un èxit de participació i de civisme a gran escala, per tant, molt satisfets.
1: Repassem altres temes d'actualitat, no? Fa pocs dies també des d'Esquerra arribava un anunci, no?, de tota aquesta polèmica que hi ha hagut del barri dels Caputxins, no?, del CAP, si es manté, si no es manté. Ells ara s'apunten una medalla, no?, dient que es mantindrà.
0: Bé, jo encara no he parlat amb la cap de l'oposició, la Maria Balàs d'Esquerra, a veure què diu d'aquesta declaració, no? Perquè en definitiva vam començar aquest mandat municipal, jo com a alcalde, entenent-me amb el govern d'Esquerra Republicana a la Generalitat, i va ser el govern d'Esquerra Republicana que va encarrilar el trasllat del CAP nord cap a una altra ubicació. Per tant, va ser Esquerra que va començar aquest projecte, i aquí s'ha jugat a anar confonent, no? I ara doncs, el candidat també juga a la confusió, a enganyar les persones. Aquí hem de parlar clar. Vam començar el mandat amb 2 caps obsolets, col·lapsats i amb moltes mancances, i a dia d'avui, insisteixo, això ho va començar el govern d'Esquerra i ara ho ha continuat el govern del PSC el que hem aconseguit, jo com a alcalde també he pressionat molt, hem aconseguit que d'entrada tinguem un CAP nou en construcció, se'ns està construint un nou CAP, encara no veiem les obres, però s'està fent el projecte, s'està ampliant el remei i s'estan fent reparacions al CAP nord. Aquesta és la realitat. Vam començar fa 3 anys que teníem dos CAPs saturats de gent i amb goteres i amb problemes greus. Ara tenim obres en els dos CAPs que tenim i se n'està construint un de nou. Aquesta és la realitat i això ho hem aconseguit. Com a alcalde, la primera setmana de ser alcalde vaig obrir la porta a poder fer aquest trasllat per poder desencallar un tema que portava molts anys encallat. Per tant, no sé què jugues, què ara confondre. Aquesta és la realitat. Dit això, des del primer dia vaig posar sobre la taula que aquí a la ciutat es havia de conjurar tots plegats a que no quedés tancat l'edifici de la Divina Pastora i que havíem de lluitar. Quan tinguéssim aquests dos CAPs renovats i millorats, havíem de lluitar per tenir encara més servei. Un tercer CAP i més equipaments, no només un tercer CAP, sinó també equipaments socials que ens en fan falta. A partir d'aquí s'ha de debatre què farem a la plaça Divina Pastora. Bueno, doncs, tant de bo poguéssim fer un altre CAP i el tercer, o si convé més fer-lo en un altre solar del barri de Caputxins, doncs perquè entre tots ens posem d'acord, que participin els veïns i que decideixin, si allà a la Divina Pastora hem de fer un altre equipament social i de salut perquè el necessitem abans que el tercer CAP. Tot això s'ha de parlar, però s'ha de parlar els propers anys. Trigarem 4 o 5 anys encara a tenir el CAP nou que s'està construint. Per tant, tenim tot aquest temps de marge per parlar-ne. Tant de bo doncs, la Generalitat es comprometi a renovar doncs, tot l'edifici de la Divina Pastora i fer-li doncs, un tercer CAP, doncs, va, doncs, ho lluitarem. O bé es faci un altre solar i allà s'hi faci un altre equipament. Tot això passarà els propers anys. Per tant, no podem enganyar a les persones pensant que en un o dos anys doncs, haurem pres aquestes decisions. La Generalitat està invertint en els dos centres d'atenció primària que tenim avui. I a més s'està treballant ja no, per al futur. I tot això passarà en 5, 10, 15 anys. Aquesta és la realitat. I per tant aquí s'ha jugat a la confusió explicant coses que no són certes. Aquesta és la realitat avui.
1: Un edifici més que és propietat de Madrid, no?
0: Sí, sí. Jo personalment he anat a Madrid a reclamar la propietat, he parlat amb el Ministeri, per tant aquí també s'està dient que es decidiran coses sobre un edifici que és propietat de Madrid. Per tant, d'entrada, si volem decidir alguna cosa, primer aconseguim la propietat. Pues jo com a alcalde m'he preocupat des del primer dia, parlant amb els nostres diputats a Madrid, la Miriam Nogueras i tot l'equip, negociant amb Pedro Sánchez. He anat personalment a Madrid a parlar amb el Ministeri, intentant recuperar la propietat. N'he parlat amb el govern Illa, amb el president Illa, li he demanat personalment que sol·liciti la propietat, que se'l quedi la Generalitat o que se'l quedi la ciutat. Si volem fer-hi un CAP, primer hem de ser els amos. Si no, no hi farem res. Per tant, en tot cas, la Generalitat podria fer-hi alguna cosa que té l'ús d'aquest edifici. Però si la Generalitat ha manifestat, insisteixo, el govern d'Esquerra va manifestar que marxava, va ser el govern d'Esquerra que va dir que marxava i que ens va demanar un altre solar, que no podia rehabilitar aquest edifici, que a més 5 plantes i tan pocs metres avui dia ja no, i això també ho diuen els mateixos professionals de salut. Jo recomano a tothom que parli amb els gerents, les gerències dels CAPs, amb els metges, són ells mateixos que diuen aquest edifici tan alt amb 5 plantes, amb plantes estretes, amb passadissos llargs, amb moltes escales. A dia d'avui aquest edifici, a banda de vell, ja ha quedat petit i antiquat. Per tant, aquí hem d'escoltar els professionals de salut, però mentrestant recuperar-ne la propietat, i un cop haguem recuperat la propietat i durant els propers anys doncs decidir el seu futur.
1: Tenim una ciutat ja de 50.000 habitants. Deixem començar amb una anècdota, no? Que seria què passarà amb la sala de plens, perquè clar, passeu de 21 a 25 regidors i no hi cabem.
0: És una gran pregunta. Evidentment s'ha pres una decisió imminent, imminent, vull dir, aquest mateix estiu, perquè s'han de fer obres el mandat que ve, el juliol de l'any que ve, juny, el primer ple ja s'haurà de fer amb 25 regidors. Per tant, aquí hi ha dues opcions: o bé es fan unes obres, una remodelació de la sala actual, que és petita i poc funcional a nivell logístic, eh? És funcional i ens funciona perquè fem els plens des de fa segles, però ha arribat un moment doncs, que ha quedat molt petita, i més petita serà amb 25 regidors, o bé l'opció de traslladar els plens doncs, a una altra sala d'aquesta casa. En aquests moments estem fent les dues opcions a nivell de tècnics municipals, estem fent els dos dibuixos de com podria quedar la sala històrica barroca o bé com podrien quedar altres sales, bàsicament la sala de la columna i altres sales que hi ha a aquest edifici per prendre la decisió definitiva.
1: Aquí, home, es votarà, es decidirà entre tots, hi ha acord,
0: bé, m'he compromès amb els grups polítics a parlar-ne, de fet fa dies que en parlem. Caldrà veure evidentment si s'ha de fer una inversió molt gran, doncs caldrà un acord de ple per la inversió. Si la inversió és petita pot ser una decisió que es prengui com a govern, però en tot cas serà una decisió que prendré com a alcalde aquest juliol, que l'he de prendre aquest mateix mes de juliol, un cop escoltades totes les parts. Una altra cosa és si llavors se'n deriva una inversió important i necessita un acord de ple, doncs també ja es veurà.
1: Què passa si intueix, no ho sé, eh? Si agrada que hi hagi públic escoltant i participant, doncs sobretot si és molt difícil, no?, ampliar només aquesta sala.
0: Sí, però el de la participació, a veure, la major part, hi ha una immensa majoria de ciutadans que segueixen el ple per internet o per televisió. Avui dia l'autèntica participació és a nivell remot, per televisió i internet, i la crítica és via xarxes. Vull dir, realment avui dia tothom des de casa pot generar una opinió i fer-la pública. Per tant, això ja és una eina de participació molt, molt potent, que això no existia fa anys. La capacitat d'influir, d'opinar des de casa és molt potent a dia d'avui. Per tant, això ho hem de posar en valor. I llavors, físicament aquí venen unes poques persones. Evidentment algú podria dir, home, si hi hagués la sala més gran vindrien més. Bueno, aquí pràcticament no omplim mai les cadires que hi ha disponibles, per tant no arribem pas al ple absolut de públic. I bé, és una variable a tenir en compte, però no només. Jo crec que hem de veure, doncs, la funcionalitat dels regidors, dels propis electes, del personal que treballa a l'administració per fer funcionar el ple, i també del patrimoni, de conservació del patrimoni. La sala barroca, doncs, és molt bonica. Si l'hem de desvirtuar molt i transformar, doncs perdrem un patrimoni, i això crec que ho hem de valorar molt. I per tant seran totes les variables sobre la taula a l'hora de prendre la decisió definitiva.
1: Seguint amb el creixement, no? 50.000 habitants a promig d'aquests darrers anys, és d'uns 1.000 habitants per any, no?, de creixement, el doble que la mitjana de Catalunya. Tot això es pot mantenir? Què s'ha de fer?
0: Rotundament no. Jo ho he expressat públicament i l'he dit al president Illa i espero que em rebi properament. Porto 6 mesos esperant. Ho vaig dir ara quan vaig celebrar els 3 anys, que demano una reunió urgent amb el president Illa, perquè això no es pot sostenir. La ciutat de Vic no pot continuar creixent a ritme de 1.200 persones l'any de la manera que estem creixent, perquè si fossin 1.200 persones que vinguessin amb feina, amb habitatge i amb una estructura familiar o personal per prosperar garantida, doncs tindríem un problema de volum, però un problema relatiu. Però és que la realitat no és aquesta. És que la ciutat de Vic els darrers 3, 4, 5 anys ha canviat el règim d'arribades i el règim de disponibilitat de serveis. Per tant, una ciutat que ha passat de 30.000 a 50.000 habitants, podem discutir què hagués pogut fer millor, d'acord, però sens dubte és una ciutat i una comarca que ha generat feina i ha generat oportunitats. Ara bé, això ha canviat molt de l'any 20 cap aquí. S'ha arribat a un punt de saturació i, per tant, no hi ha habitatge. Si les persones no tenen permís de treball, no poden treballar legalment, per tant, han de treballar a l'economia submergida. I tot això porta doncs a que hi hagi persones vivint amb serveis, consumint serveis i sense possibilitats de prosperar. I això no es pot sostenir, és així de clar. Per tant, la ciutat ha de moderar el creixement els propers anys, segur. I en això hi estem immersos. Jo m'hi dedico a diari tot el meu equip en poder racionalitzar les coses i fer que el creixement de la ciutat, doncs, moderi per poder afrontar els propers anys i desenvolupar la ciutat tal com la tenim avui, que tenim molta feina pendent de fer i moltes coses pendents de resoldre. Ara bé, aquí les competències les té el govern de Madrid i unes poques al govern de Barcelona. Per tant, jo exigeixo al govern Illa que reclami les competències d'immigració i que posi ordre amb tot aquest despropòsit, de manera urgent.
1: Perquè això significa problemes amb habitatge, amb civisme, amb seguretat.
0: Totalment, si no hi ha possibilitats de prosperar i no hi ha habitatge i no hi ha feina i no hi ha contribució al bé comú, doncs els ingredients estan servits. El resultat és automàtic. És més pobresa, més desesperació, i d'aquí neix els problemes d'inseguretat i tots els problemes que tenim. Per tant, és que això són faves comptades. El model de societat que ha construït Catalunya, la seva història, sempre ha sigut una terra d'acollida i de prosperitat basada en el principi de l'esforç i la contribució. Tothom qui ha contribuït ha prosperat i ha generat riquesa i ha permès que el país tiri endavant. Si això s'ha estroncat, ho hem de corregir. Hem de posar en valor que sense l'arribada de persones a Europa i a Catalunya i a Osona i a Vic en particular, tindríem una societat molt envellida. No hi ha natalitat. Avui dia més d'un 60% dels nens que neixen a Vic són fills de mare estrangera. Per tant, tindríem només un 30% dels naixements, i amb l'augment de l'esperança de vida tindríem una població molt envellida, seríem una societat col·lapsada. Per tant, això ja va passar històricament al segle XX. Catalunya s'hagués col·lapsat per envelliment, per falta de natalitat. Per tant, un equilibri entre les persones que hi som i amb l'arribada hagués fet, i ha fet en grans moments de la història de Catalunya, doncs que el país pugui prosperar econòmicament i que les generacions joves doncs puguin cuidar les generacions de més edat. Però això s'ha desequilibrat. Un país que ha passat dels 6 als 8 milions d'habitants és un país desequilibrat. Si a més no fem res i pretenem passar els 10 milions, ens anem a l'abisme, així de clar.
1: A més, en aquestes èpoques que dius i posteriorment, no, als anys 50 i de més, hi havia el que en dèiem les colònies, no? Quan la gent venia a treballar tenia habitatge, cosa que ara les empreses no assumeixen.
0: Sí, sí, nosaltres hem obert 78 expedients d'infrahabitatge l'any 25. Hem tancat entresols, gratjos, rebotigues, n'hem clausurat desenes. Hem posat setge a les ocupacions. Pràcticament estem a zero intents de noves ocupacions. Tenim pisos ocupats, sí. Hem tancat pisos molt complicats on es traficaven drogues, també. Per tant, no hem deixat a zero el problema de les ocupacions, perquè en continuem tenint, però hem pràcticament aniquilat les noves ocupacions, els intents de noves ocupacions, perquè actuem ràpid. Per tant, ens queda moltíssima feina per fer, però n'hem fet molta. Però què ha fet això? Doncs que, evidentment, doncs ja no hi hagi oportunitat d'habitatge, perquè falta habitatge a la ciutat. Si a més doncs tallem els circuits cap a poder ocupar, que és el que ens toca, doncs el que hem de fer és que això, que la gent que vulgui viure a Vic doncs ho faci per la via doncs de trobar feina i es pugui pagar un habitatge. Per tant, no podem seguir acollint persones que no tindran ni habitatge ni feina. És així de senzill.
1: Més vivim els dos extrems, no? Tot el que estàs apuntat ara, però per altra, una situació d'èxit com és la Universitat de Vic està generant també una pressió sobre l'habitatge.
0: Sí, però ens hem de mirar el futur amb optimisme si som capaços de regular el padró i l'arribada. Ara el que ha de fer el govern de l'Estat és posar ordre en això, perquè els ingredients els tenim per sortir-nos-en, i sortir-nos-en bé. Per exemple, la universitat és un valor incalculable. Sí que tensiona més el problema d'habitatge, però benvinguts siguin els professors, els doctors, els estudiants, benvinguts siguin a la ciutat, perquè ens aporten coneixement, ens aporten riquesa, ens aporten recerca, ens aporten moltes coses en positiu. Per tant, la Universitat de Vic és un tresor que tenim, que l'hem de cuidar. És una universitat que ha crescut molt els darrers anys i que ja és una de les universitats referents a Europa i al món, ho diuen molts indicadors. Tenim, per exemple, el Centre Beta, de recerca en el sector agroalimentari, amb tot el tema ambiental. És un centre que l'any 19 eren 4 investigadors, ara són més de 140 i és una referència a Europa. L'IRIS, en recerca biomèdica també, tota la recerca mèdica vinculat a la Facultat de Medicina, també tenim els estudis d'audiologia, els primers de l'Estat d'aquesta carrera, odontologia, medicina, infermeria, per tant, som un universitat referent. Tot això ens dona una riquesa amb, conjuntament amb els nostres hospitals, l'Hospital Santa Creu i l'Hospital de Vic, són hospitals universitaris, per tant la recerca ha entrat als nostres hospitals. Per tant, tot això són valors que tenim com a ciutat, el nostre comerç, la nostra indústria, la nostra restauració, tot els indicadors en matèria econòmica estan en molt bon índex. Batut rècord d'ocupació a Osona, tenim un atur en terra del 7%, vull dir que mínim al país. Per tant, tenim molts indicadors que estan en molt bona tendència i, per tant, tenim joves a les escoles. Tenim, tot i que la natalitat va baixant i hem tancat una línia, aquest any tanquem una línia a l'escola La Sínia, per tant, s'encongeix l'alumnat, per tant, l'envelliment continua sent un repte, perquè ens sembla que hi ha molts nens i que ens sobra la població, però estem en una societat que vivim més anys i, en canvi, la natalitat continua baixant, tot i l'arribada de persones estrangeres, no? Però bé, que tenim més de 6.000 alumnes a les escoles de Vic i per tant tenim talent, futurs talents i futures vocacions de nens i nenes que voldran doncs, menjar-se el món com és lògic de cada generació. Per tant, hem de ser molt optimistes si som capaços de fer les coses bé. I aquí jo llenço aquest missatge d'ànim i optimisme de que la ciutat i la comarca d'Osona tenen molts ingredients per fer les coses bé. Ara bé, hi ha moltes amenaces, moltes que ens cal abordar amb molt rigor.
1: Tenim un tema també que s'ha d'abordar, que és el transport, tant l'urbà com l'interurbà. Tenim solucions a curt termini?
0: La mobilitat és un gran repte a totes les ciutats. Les solucions a curt termini és la millora del servei de bus. Fa 3 anys que hi treballem i estem a punt de portar-la a terme. Ampliarem les línies d'autobús, en farem de noves. En horaris punta hi haurà el doble d'autobusos recorrent una mateixa línia, per tant haurem de veure aquesta millora en la freqüència, que no haurem d'esperar tant. Haurem de millorar també els preus, perquè jubilats i infants ja tenen un preu molt bonificat o la gratuïtat, però per a l'etapa adulta doncs, és molt car, per tant haurem de millorar el preu també, i tot això ho veurem els propers mesos. Per tant, aquesta és una faceta, el bus urbà de Vic, ara com que hem passat de 50.000, ens permet ja tenir cert pressupost d'altres administracions. Estem obligats a prestar el servei, fins ara no ho estàvem. La ciutat de Vic tenia sort de tenir bus, però no era obligat oferir aquest servei. Per tant, ara sí que amb aquest pas de 50.000 estem obligats a millorar-lo. La línia de tren, reivindico que sigui més ràpid, però ja està en marxa el desdoblament. Per tant, aquí el govern de Madrid s'està, com sempre, retrasant i molt, però almenys tenim, gràcies a l'oficina de R3 dels darrers anys, aquesta feina que s'ha fet, doncs tenim un calendari de desdoblament. I a l'assignatura pendent, que així aquí la Generalitat també hauria d'accelerar-ho, és el bus interurbà. Hem de poder anar de poble a poble a la comarca d'Osona amb molta més freqüència i amb molta més fiabilitat en bus. Per tant, tot això, el que depèn de l'Ajuntament, ja ho hem fet, està a punt de veure's fet realitat aquesta millora del bus urbà. El que depèn de la Generalitat i del Govern de Madrid, ja tornem a anar amb retards i malament.
1: Tenim algunes obres a punt que han de transformar la ciutat, s'iniciaran en breu?
0: Bé, jo crec que la ciutat ha de mirar el barri de les Adoberies els propers anys com a gran pol de transformació, i tot el carrer Prat d'en Galliners, tota aquesta zona de Ginís i Rius, tot això, aquesta transformació urbana, crec que és la més important dels propers anys des d'un punt de vista de ciutat, perquè ha de cosir el barri de l'Horta Vermella amb el barri de Caputxins definitivament, amb aquesta nova centralitat. L'Ajuntament rehabilitarà la doberia del gremi de dobers històrica, que és el Portalet. Rehabilitarem les cavallerisses darrere de l'Atlàntida. Aquests dos edificis els hem de fer des de l'Ajuntament els propers mesos. Hem de desdoblar la carretera Països, el carrer Països Catalans, Avinguda Països Catalans, allà des de les Germanetes fins a l'escola Lídies la Plana. Això fa molts anys que està pendent. Per tant, aquesta avinguda també la veurem desdoblar i hem de fer totes aquelles 3 hectàrees de Ginís i Rius, tota aquella gran zona verda que queda entre el riu i el carrer Prat d'en Galliners i les Germanetes, tota aquesta zona verda també l'hem de veure. Tot això ho ha de fer l'Ajuntament els propers anys i els particulars han de poder rehabilitar doncs, tot el barri d'Ubé i tot el carrer Prat d'en Galliners que hi va habitatge. Per tant, jo diria que com a gran transformació urbana i grans obres, aquesta zona és la que es veurà més perquè és la més compacta a nivell de superfície que es veurà transformada. Però llavors, evidentment, hi ha obres a tots els barris. Hi ha moltes obres importants. El carrer Major de la Guixa s'ha de veure transformat l'any vinent. La pujada que va des de l'Ajuntament de Gurb fins a la plaça del Mil·lenari, també el pavelló de l'Osaneta, també la Diputació hem aconseguit que ens estigui fent el projecte, la mateixa carretera de Roda, el barri de Caputxins, tota l'avinguda de la carretera de Roda, que ha quedat molt antiquada, doncs hem de poder fer una avinguda, un eix de barri per recuperar el comerç i per recuperar l'artèria que és la carretera de Roda del barri de Caputxins. Per tant, tenim obres en tota la ciutat previstes els propers anys. Evidentment, a l'era d'en Cellers ha d'aparèixer el Palau de Justícia els propers anys. La gran rotonda que hi ha a la zona del RAC 34, que molta gent ens pregunta, però és que això està en mans privades, són els privats que han de desenvolupar-ho, i ja ens agradaria que estigués fet, però també hem de veure com es transforma. En definitiva, hi ha moltes obres previstes i també moltes gràcies a la Universitat de Vic, al Camp Bauman, a tot el barri de Caputxins, tot l'entorn de Camp Bauman, tant la universitat com els particulars de tot aquell sector, com la mateixa ciutat que hem de fer en el Pla de Barris, un nou centre cívic, un equipament allà a Camp Bauman. Per tant, el barri de Caputxins jo diria que és que també dels que haurà transformar-se més els propers anys.
1: Una obra acabada recentment i que ens hauries de dir qui nos en té és la piscina, no? Té èxit? Se suposa que sí, amb aquesta calor.
0: Estem molt contents perquè els biguetans l'han fet seva des del primer dia i era un equipament, una infraestructura molt necessària. Les piscines de l'estadi, que són municipals, gestionades pel Club ETB, estaven molt saturades els darrers anys. També el Club Tenis Vic, que tenim la sort de tenir un club privat que s'autogestiona i que també al final ofereix una oferta que fa un servei públic, evidentment és un club privat i que paguen les seves quotes, però al final ofereix un servei a tota la ciutadania, però faltava aquesta piscina municipal i tenir el Patí Vic municipalitzat aquí a la ciutat. S'ha de felicitar perquè és un club que va entrar en crisi, que hagués pogut quedar tancat durant anys. Després del concurs de creditors, doncs hagués pogut donar una situació de subhasta i que hagués quedat en mans privades a l'expectativa de que algun especulador hagués tingut doncs, les instal·lacions tancades durant anys. En canvi, això no va passar. La ciutat va poder comprar les instal·lacions. El club esportiu, el Patí Vic i l'associació de patinatge doncs, ha pogut seguir i, per tant, tenim un club històric que va fer 75 anys doncs que ha pogut seguir i per tant tant a nivell esportiu com a nivell lúdic de tot el que és l'espai de piscines, pistes de pàdel, tennis i tot l'espai que ara ja estigui doncs, a ple rendiment és un orgull i una satisfacció. Evidentment ens falta executar l'altra part de millores, estem fent el projecte ja dels vestidors, dels gimnasos. Aquí hem de veure els propers anys una propera fase que garanteixi doncs, que tot l'equipament tingui l'oferta que Vic es mereix.
1: Aquests dies ha sortit l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i és una pregunta obligada, no?, tots aquests dies, sobretot en el món polític, no?, i és la pujada d'Aliança Catalana. Això us fa patir també la ciutat?
0: Bé, jo personalment el que fa és... A mi m'entristeix el moment que vivim com a societat, perquè al final... Jo parlo amb moltes persones i els demano, escolti, diguem una proposta, una solució. Aquí el populisme s'apunta molt ràpid a denunciar coses, que denunciem tots, potser amb altres paraules, amb un llenguatge menys agressiu i que arriba menys, però al final tots denunciem que tenim un problema de seguretat, tenim un problema de civisme, d'educació, tenim un problema amb l'administració pública, que hem de renovar i reinventar moltes coses, tenim un problema d'accés de burocràcia, tenim molts problemes. La nostra democràcia té molts problemes, per tant els denunciem molts des de la classe política, però aquí hi ha persones que es dediquen, doncs, a més, moltes vegades usat amb la mentida, jo ho puc demostrar, s'han difós molts vídeos de la ciutat de Vic falsos, en part reals, coses que han passat de veritat, però insertant imatges falses, i el missatge, en part real, s'ha amplificat amb dades. Per tant, aquí hi ha qui té ànim de destruir, de posar l'accent en tot el que no va bé, que hi ha moltes coses que no van bé, i destruir la funció pública, destruir l'administració pública, la democràcia, destruir-ho tot, destruir-ho per posar-se ells. Aquí hi ha persones que acusen la classe política de ser uns vividors. Bueno, escolti, hi ha persones d'Aliança que tenen un sou. Jo convido a la gent a fer autocrítica, de mirar a fons qui m'està enviant una informació, si és real, si no. Aquell que està fent, de qui cobra. Hi ha gent que cobra un sou del Parlament de Catalunya, de l'Aliança Catalana, per tant, una persona assalariada amb un sou més alt que el de l'alcalde de Vic, bastant més alt que el de l'alcalde de Vic, que està fent tuits constantment i missatges als whatsapps, per tant, i dient que ell és la renovació. Gent que porta anys en política, que ara cobren sous i que estan mentint i desprestigiant la imatge de Vic per fer creure que les coses són molt pitjor del que són. Jo no nego cap dels problemes que denuncien. Jo els afronto amb polítiques reals i efectives. Jo el que pregunto a vegades a les persones, escolta, no esperem un any, si vol votar Aliança, digui'm què farà. Digui'm què farà, que ho podem començar a fer avui o ho estudiem. I ningú porta solucions. Per tant, a mi m'entristeix que el país visqui aquesta deriva cap a aquest populisme autodestructiu. Per tant, jo més que preocupat per qui votarà algú o dels resultats electorals, estic preocupat per cap on va la societat. Regeneració política tota, que els partits han de regenerar-se i millorar, evidentment, però que el mètode sigui destruir-ho tot, no hi combrego.
1: Per acabar, ja, Albert, quines vies tenen, no, els ciutadans de Vic per poder participar en qualsevol aspecte, no? On s'han de dirigir, què han de fer?
0: Bé, nosaltres intentem ser un govern proper. El nostre telèfon mòbil té molta gent, a la web municipal hi ha també els nostres contactes. Intentem ser molt al carrer, ser presents a tots els actes i totes les entitats i totes les festes de barri, tot arreu on la ciutat està viva i activa. Per tant, jo diria que això, que utilitzin tots els canals possibles, d'entrada que s'acostin a la seva associació de veïns, al seu club esportiu, a la seva entitat de referència, perquè totes aquestes persones estan connectades amb tota l'estructura municipal. I a títol individual també, no cal passar per cap partit polític ni cap entitat. Qui vulgui títol individual té des de la bústia ciutadana, l'aplicació de la Guàrdia Urbana, l'M7, que és una aplicació molt ciutadana, molt interessant, que tenim en matèria de seguretat, però també té una part de bústia ciutadana, correus electrònics, personals, per tant, o trucar a la porta de l'Ajuntament. Aquí cada dia venen persones a demanar hora per parlar amb l'alcalde o amb un regidor. Per tant, jo convidaria tothom a que no quedi de contactar personalment amb nosaltres i ens podem veure o aquí al despatx o em puc desplaçar, que ho faig sovint, a casa de qui sigui, per tenir una conversa, per parlar profundament de qualsevol dels reptes que tenim com a ciutat. Crec que tenim la sort de ser una ciutat encara relativament petita, relativament. És veritat que costa poder quedar amb l'alcalde, però que intento fer-ho, eh? Per tant, que ningú quedi de sol·licitar una entrevista personal amb un regidor, amb l'alcalde o amb un tècnic municipal, perquè és la nostra obligació i el nostre deure, i per tant esperem poder-ho fer, seguir-ho fent, que ho hem fet aquests 3 anys, i esperem poder-ho fer aquest any que ens queda de mandat.
1: Albert Castells, alcalde de Vic, gràcies per atendre'ns d'aquesta estona.
2: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç, i darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: llevaré.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
2: Doncs la veritat és que no ha de fluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogó, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
6: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
7: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps. Llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
6: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
0: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
8: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
9: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
8: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
0: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
10: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
1: Notícies en xarxa.
0: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
4: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
11: Ell ha dit que la integració és positiva.
4: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
11: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
12: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
13: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
12: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. Un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
15: Que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
14: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
16: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
17: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
16: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
18: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
19: Es tracta de dues línies. La primera, per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia, que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
18: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
0: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
3: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
3: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
3: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
20: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la història.
3: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
22: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
21: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de tres blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
2: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer en no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
5: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
2: El sindicat apunta que d'entre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
23: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
7: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Simfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la Integral Simfònica del compositor.
0: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
24: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenca les barreres entre el públic i artistes.
25: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
24: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
0: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
26: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní, Lamine Yamal, en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
4: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
26: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar als Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
6: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
8: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i, sobretot, de poder competir sanament.
6: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
26: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecen hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris del Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
0: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.